0: és més així, més natural. I vaig decidir pues, no ficar-ne cap en tot el disco. Yeah. És a dir, només tenim guitarres, baix i bateria.
1: També t'ho dic, bueno, perquè parece un poco el regreso a los inicios, ¿no? Al menos en la musicalidad. No sé si queriendo o no queriendo.
0: És un regreso, sí, és un regreso rudimentari, yeah, no? És a dir, al final una guitarra és un invent molt, molt, molt bàsic. I llavors tu fots un micro que te capta aquella vibració. És com si estiguéssim gravant sons naturals, no? No hi ha cap artifici, no hi ha electrònica. És un disc elèctric, no és un disc electrònic, saps? És molta la diferència. Jo que sé, la mateixa guitarra, tocada per dos guitarristes diferents, sona molt diferent, no? Pues tu li dones tot això, no? La bateria encara més. No se pot dir en els inicis, però és vera que un retorn a lo rudimentari, no? A l'orgànic.
1: A l'artesanal.
0: Sí, a l'artesanal també, sí, totalment, sí.
1: Fíjate que al mismo tiempo vemos que Roisos también guarda relación con ese estilo peculiar tuyo, que aquí tenemos de nuevo esa escena, ese objeto, esa relación también con la isla de Mallorca, evidentemente, y sabes llevarlo a otra dimensión, encontrarle un nexo, vamos a llamarlo, no sé si espacial o cósmico. Eso también lo vemos aquí.
0: Sí, esos son los meus temas, ¿no? L'univers, tot això. És que no me cansa, o sigui, jo cada dia no puc evitar pensar en qualque moment, oi-me aquí, no? Quin és el nostre paper de dins d'aquesta empresa còsmica, saps? No sé. És una cosa que sempre m'ha inquietat i l'he volguda treure, no? A través de l'escriptura, a través de les lletres de les cançons, per intentar entendre jo el bon som i què està passant, no? Crec que a un nivell domèstic, sentir-te integrat, que formes part d'aquesta jugada, no? Una cosa molt senzilla, jo què sé, te'n vas a la platja, a la mà, i sentir-te integrat dins tot allò, com si tu fossis part d'allò, no? No com un espectador, o sigui, no sé, hi ha moltes maneres de, a nivell molt domèstic, a nivell molt proper i molt, molt, molt familiar, de sentir-se integrat dins tot això, no? I clar, això és el meu tema. Jo, quan escric, sempre hi ha aquest rerefons, no? Que és el que està passant en realitat, no?
1: Sí, pero yo te lo pregunto sobre todo, Joan Miquel, porque eso es, yo siempre suelo llamarlo un trabajo como de trastienda, porque eso luego no se ve. Lo que la gente ve en el escenario es el producto final, pero detrás de eso hay muchas horas de sentarte, de que te llega una idea y te pilla haciendo lo que sea y rápidamente te la anotas y luego ya la procesas tranquilamente y a ver qué forma le doy. Sí. Y eso, ¿tú cómo te lo tomas ese trabajo?
0: M'ho pren com la meva feina, saps? Com un que fa sabates o un que arregla cotxos, pues jo escric cançons i sempre sé que he d'estar sempre alerta i sempre he d'estar en l'antena posada per si passa qualque cosa que m'agrada, que m'interessi, que pugui convertir en una cançó, no? Bueno, convertir, però sí que sigui un material que me pugui anar bé per escriure, no? Sempre estic una mica en guàrdia, saps? Ja. No ho descansen, això. Sempre estic alerta per si pot sorgir qualque idea bona.
1: Ja. ¿Qué te aporta, por cierto, esta faceta, ¿no?, de trabajo más en solitario si lo comparamos a Antonio Font?
0: Bueno, m'aporta que puc fer una mica el que vulgui, saps? Faig feina tot sol, puc fer un poc la música que jo vull i llavors a nivell de directe, pues, a cada gira puc canviar la formació. L'any passat érem baix, en Estefi, teclats, en Jaume, trompeta, en Alba Careta, la bateria, en Charlie Oliver, i en guany he decidit pues, només fer en Charlie bateria i el baixista, en Fran Sobrino, que és un baixista que tocaven junts quan tenien 15 anys. I però, sobretot experimentar, no? També he fet discos de música molt rara, de decafonisme, música aleatòria i tot això. I clar, jo amb Antonio Font, tot i que és el meu grup, jo considero que Antonio Font també és el meu grup.
1: Com tu casa, no?
0: Sí, exacte. Jo tenc aquestes inquietuds. De moment, què passaria si fes un disc amb música aleatòria? Què passaria si, com aquest disc de Roisos, jo que sé, faig un reciclatge a punts del telèfon, saps? Que és el que ha passat amb aquest disc, saps? O sigui, no ho sé. La música és infinita i Antonio Font, tot i que també m'has pogut experimentar molt i tots m'ha portat en el projecte, no deixo de sonar.

0: de cosa definida, saps? Que la gent espera que sigui d'una determinada manera, no? Jo en solitari, a la pràctica també, perquè la gent me diu, bueno, Joan Miguel canta Hansel i Gretel, Marcianet de Mar, no sé què, però també...
1: Sí,
0: però
1: és diferent, perquè l'estar solo te permet explorar, no?
0: Sí, exacte, i me permet improvisar l'exploració, saps què t'ho vull dir? O sigui, sí. Amb Antònia Font també exploram, però és una cosa més entre tots i tal, no? I en canvi, el meu, jo estic tot sol, i quan estàs tot sol, doncs te pot sortir qualsevol cosa, no? Que és del que se tracta, no? Fer música, que pugui sortir qualsevol cosa.
1: El 25 de julio, porque estamos hablando del concierto en Andratx del día 9, del próximo jueves, pero yo sé que el 25 de julio os volvemos a ver, en este caso en el MovoFest, en San Juan, ya como Antònia Font. Y yo te quería preguntar por eso, Joan Miquel, porque puede ser que ese fan que lleva 30 o cerca de 30 años que os sigue y que va allá donde vais, a lo mejor puede echar en falta un poco más de asiduidad en el calendario, que a lo mejor tengáis fechas un poquito más sólidas o incluso que podáis dar algún concierto más. Lo digo porque me gustaría saber qué le responderías tú a ese seguidor que a lo mejor se pregunta cómo es posible que si siguen llenando allá donde van, que hay palos por las entradas, me parecen pocos los conciertos. ¿Tú cómo se lo explicarías?
0: Bueno, no es... Antònia Font ara estem sense activitat, ara el grup està de baixa. O sigui, entre l'any anterior i l'altre havien de fer 10 concerts i en van fer 68. Vull dir, jo crec que tothom que us volia veure m'ho ha vist, saps, aquests darrers anys. I llavors, el grup de la Movo ha estat un imprevist. Senzillament, la Movo complien 10 anys. Amb Antònia Font no l'havien fet mai, sobretot perquè... amb Antònia Font vàrem estar 9 anys sense aturats, 9 anys separats, i vàrem coincidir amb els anys en què el Movo estava en actiu, i clar, i de cop van dir, ostres, el Movo no l'han feta, saps? I ells mos ho vàrem proposar, i tot i que el grup estava aturat, mos va fer ganes fer aquest concert, clar.
1: Pues acaben d'escuchar a Joan Miquel Oliver, van escuchar su música, la de Roïssos, el próximo jueves en Andratx, y el 25 de julio, como acaban de escuchar, en San Juan, pero ya como Antònia Font. Así que, Joan Miquel, muchísimas gracias y sobre todo que lo disfrutes muchísimo.
0: Vale, muchas gracias a vosotros por contar yo.
2: A vivir que son dos días Baleares.